0: Les campiones van començar al pati i ara em toca a mi. Compra Abacus i han portat la primera pilota oficial del Barça femení. Només a Abacus.
1: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
2: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Per tu, que t'encanta bussejar, i per tu, que els cabells no et vols ni mullar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Salmó fumat Eroski bàsic 120 grams amb un 15% de descompte, ara a 3,75 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
4: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Nueva York! Tothom té la mirada posada cap a Nova York. La final del Mundial només es viu un cop cada 4 anys. I la Roja ha aconseguit el passi d'or. Aquest diumenge, a les 9 del vespre, lluitaran per la segona estrella. Espanya-Argentina. L'equip del Keti Juga serà a la sala Cotton de Casino Barcelona. Amb regals i sorpreses per animar la prèvia i passi el que passi, el postpartit.
6: És gratis, eh?
5: Més informació a casinobarcelona.com.
7: Amb la col·laboració de Bonobon, Circus Festival Gaudirem i Eurofitness.
8: La cadena SER i SER Catalunya. Gemma Alegrí.
9: Bon dia, dissabte 18 de juliol, dissabte de calor intensa, tot i que no tant com la dels últims dies. Núria Sara, bon dia.
10: Avui les temperatures màximes es mouran entre els 30 i 33 graus a la costa i a l'interior es mouran entre els 35 i 38. Hola, molt bon dia. Una jornada que comença amb 20 graus a Tarragona, 22 a Girona, 24 a Lleida i 27 a Barcelona. Tenim núvols especialment a les comarques de Tarragona, també al Pla de Lleida, a la resta domina el sol. I a la tarda tindrem núvols de tipus alt, també la calitja anirà augmentant i algun núvol d'evolució en punts de muntanya que no descartem que deixin algun ruixat els núvols al Pirineu aquesta tarda. Pel que fa a les temperatures de l'aigua del mar, avui voltaran els 24 graus a la Costa Brava, els 28 a la Costa Central i els 29 a la Costa Daurada.
9: Repassem ara l'actualitat informativa. El govern considera que la inversió executada per l'Estat a Catalunya podria ser major, tot i que estan satisfets amb l'augment dels darrers anys. Segons dades del Ministeri d'Hisenda, el 2025 Catalunya va rebre només el 8,6% dels diners invertits a les autonomies, lluny del seu pes de població i PIB, que s'acosta al 20%. Alicia Romero és la consellera d'Economia.
11: Ens agradaria doncs, que l'augment fos més important, perquè és veritat que hi ha un dèficit d'infraestructures també de l'Estat a Catalunya. Evidentment, el que seria objectiu per Catalunya és que les inversions que es fessin a Catalunya responguessin al PIB.
9: La dada concreta és que el 2025 Catalunya va rebre 1.321 milions d'euros en inversions, mentre que Madrid en va rebre més del doble. Un fet que des de Junts consideren una asfíxia premeditada, Pol Valero.
12: Catalunya és la cinquena comunitat que més inversions rep de l'Estat per darrere de Madrid, el País Valencià, Andalusia i Galícia. Si ho comparem amb el 2024, la inversió a Catalunya s'ha reduït lleugerament, un 6%. Si ho comparem amb el 2023, l'últim any amb pressupostos generals aprovats, la inversió ha crescut un 28,5%. Malgrat això, és un augment inferior al de la mitjana de les comunitats. La inversió a Madrid, per exemple, s'ha disparat al doble durant aquests dos anys fins als 3.200 milions d'euros. Més de la meitat dels recursos que arriben a Catalunya van a parar a DIF per executar inversions a la xarxa ferroviària catalana. La segona beneficiada és Renfe, seguida de les autoritats portuàries.
9: I a Catalunya, 23.600 immigrants acollits al procés de regularització extraordinària ja estan donats d'alta a la Seguretat Social. És una dada que ha avançat CERC Catalunya, Oriol Soler.
13: D'aquestes afiliacions a la Seguretat Social, persones que ja poden treballar legalment, 16.000 han estat registrades a la província de Barcelona, 2.700 a Girona, 2.500 a Tarragona i 2.400 a Lleida. Això són dades del 30 de juny i és important recordar que amb l'admissió a tràmit dels expedients es genera un número de Seguretat Social social de manera automàtica abans que es resolgui cada cas. En total, a Espanya són 160.000 les persones regularitzades que ja són al mercat laboral regulat, de les quals un 15% a Catalunya. Recordem, aquí a casa nostra, 257.000 persones van demanar legalitzar la seva situació aprofitant la regularització promoguda des de Moncloa.
9: A Barcelona, al barri del Putxet, només una petita part dels 300 veïns desallotjats per l'esvoranc de la L9 podran tornar a casa dilluns vinent. Els tècnics que han revisat tota l'illa de cases afectades, de moment, han assegurat que ja es pot tornar a dos blocs, 11 pisos, dels més de 90. Ferran Dalmau.
14: Els bombers i els tècnics continuen fent l'auscultació dels edificis desallotjats, però avui han autoritzat ja la tornada a dos dels 8 blocs. Això són 11 pisos i 4 locals. Per la resta d'afectats encara no hi ha data, però el director general d'Infraestructures de Mobilitat, Ramon Ramírez, situa una mica els possibles terminis.
15: Jo crec que estem parlant de setmanes, en cap cas de mesos, però no puc dir avui si seran dos, tres... Quantes setmanes de treballs d'injecció?
14: Per fer front als efectes pels comerços, el govern també ha anunciat una línia d'ajudes directes per pagar els sous dels treballadors i altres despeses bàsiques.
9: 4 minuts i seran les 9 del matí. Creix el neguit a Aiguamúrcia pels incendis. N'hi ha hagut 5 en poc més d'una setmana. La principal hipòtesi és que els primers haurien estat provocats i la investigació continua a Eva Hidalgo.
16: Els veïns estan preocupats. Mai abans ho havien viscut en un municipi rural on es coneixen tots, malgrat ser molt extens.
17: Estem neguitosos tots, tots estem pendents. També ja hi ha un grup de veïnatge pel WhatsApp. Si algun cotxe estrany, fa molts dies que dura, fa més d'una setmana ja, fa 8 dies. I clar, les forces i els ànims també s'esgoten.
16: Per la seva banda, l'alcalde demana que no es facin batudes ciutadanes i recorda que Mossos i agents rurals han incrementat la vigilància a la zona.
9: Precisament encara sobre aquests incendis, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que el govern actuarà amb contundència davant dels indicis d'aquests focs provocats.
18: Continua la investigació. Certament els indicis marquen que podria ser un incendi provocat. Serem molt contundents, investigarem, perseguirem, trobarem les persones que els han provocat i les portarem davant la justícia per tal de que caigui el pes de la llei. Les conseqüències, no només ambientals, sinó econòmiques i socials d'aquests incendis, està sent importantíssima.
9: El síndic de Greuges estira les orelles al Departament d'Educació, també als docents, després que més de la meitat dels centres hagin decidit suspendre les colònies escolars el curs vinent. El departament li demana que reguli aquesta activitat i els professors, Elia Pijuan, que prioritzin les necessitats dels alumnes.
19: Tal com reclamava fa uns dies als micròfons de Ser Catalunya la patronal del Lleure, el síndic demana al govern que aprovi una regulació de les sortides i colònies escolars que inclogui quines compensacions han de rebre tant les persones que les organitzen com els professors que acompanyen els alumnes. Demana també que promocioni la realització d'aquestes sortides, sobretot en els centres que tenen més alumnes vulnerables. Als professors els diu que la realització o no de les colònies i sortides s'hauria de decidir només per criteris educatius i no en funció de cap altra circumstància. El síndic respon així la queixa formulada per una professora en representació d'un grup de famílies de l'escola Costa i Llobera de Barcelona.
9: I en salut, un estudi de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona estableix que una de cada 5 dones amb endometriosi pateixen la forma més severa de la malaltia, que a més de dolor inclou problemes digestius, volíem dir, i mentals. A Catalunya hi ha unes 51.000 dones diagnosticades d'endometriosi. Susana Ruiz.
20: Amb l'estudi de 5.000 dones d'entre 18 i 45 anys, els investigadors han establert 4 grups de pacients en funció del grau de severitat de la malaltia. El resultat mostra que només 2 de cada 10 són asimptomàtiques. Les altres 8 pateixen dolor i altres símptomes. Dora Kohler és l'autora principal de l'estudi.
21: Hay símptomes gastrointestinales, urinarios, incluso psicológicos y neurológicos. Neurológicos, por ejemplo, migraña.
20: Aquesta recerca demostra que l'endometriosi és una malaltia que afecta diferents sistemes del cos, no només el ginecològic, i que exigeix una visió més integradora que l'actual.
9: Ens queden els esports. Cap de setmana han marcat aquest per la final del Mundial dels Estats Units, que enfrontarà Lamine Yamal amb Leo Messi. Santi Ovalle, bon dia.
22: Què tal, Gemma? Bon dia. A les hores prèvies, protagonisme per Leo Messi, que va prendre la paraula en un acte amb fans i va explicar la famosa foto on surt banyant fa 18 anys un nadó anomenat Lamine Yamal.
23: Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo. Que lo que digo es una locura, pero... Pero nada, es uno de los mejores del mundo en este momento, sin duda.
22: L'Espanya i l'Argentina s'entrenen aquest matí abans de la gran final de diumenge.
9: Gràcies, Santi. Ampliem a l'hora 14 a partir de les 2 i 5 minuts de la tarda. Ara, de moment, són les 9.
0: Son las 9, las 8 en Canarias.
1: En la cadena SER, a vivir que son dos días, con Lourdes Lanzo.

0: veritat, sempre sí, posem el mateix. És que està molt ben fet i és molt divertit. És el vídeo de la pandèmia.
1: Sí, sí, sí, correcte.
0: Jo sempre el reedito.
2: Blanc i negre,
3: afectades.
0: Sí,
3: canvies
0: el nom, ara fem 13, ara fem 14.
2: Clar.
1: Sí, ja està. N'havíem fet 12 en aquell clar moment, ara hem fet 17, sí, 17, sí, 17, però prèviament havíem tingut també un recorregut, o sigui, estava allò del metro...
0: Cabaretillo sí de bolsillo, ens dèiem.
3: Parlem d'això del metro. Vosaltres veu de cop aparèixer allà el metro de Paral·lel?
0: De cop no, hi ha una feina, darrere.
3: Hi ha un càsting, de fet, no?
0: No, ara, ara no, hi ha un càsting. Ara,
1: o sigui, en aquell moment no hi havia càsting.
0: En aquell moment, és que seria una història, ella i jo vam estudiar juntes, ens vam... Bueno, allò que passa, s'acaba, doncs ja està. Ximpum. I ens vam retornar a veure pel Messenger.
1: Pel Messenger, si fa anys.
4: Oh, que són antigues.
0: Som antigues. I llavors ella estava fent un curs de solfeig, jo estava fent un curs de cançons, vam quedar i em va dir, hi ha una cosa que es diu punt d'artista...
1: Del metro, músics del metro.
0: Músics del metro. I llavors allò...
4: Músics,
0: i clar,
4: no
0: vam dir, però això...
1: Sí, sí, sí, és un eufemisme. Però...
0: Ho hem de fer com de broma, perquè ara no ens posarem allà a cantar. I per fer això havies d'anar al convent de Sant Agustí, demanar...
3: Què m'estàs dient?
1: Un carnet.
0: Demanar un carnet. Que
1: jo encara el tinc, eh?
0: Que te'l donaven.
1: És un carnet de paper, fet una fotocopieta, o sigui, així a color, sí, a color, eh?
0: No demanàvem ni el DNI. Jo podria dir, em dic... com et dius tu, perdona?
3: Claudia.
0: Claudia...
3: Arcarons, també.
0: Arcarons i el teu nom, pam.
3: I allà.
0: Llavors hi havia moltíssima gent. Clar, hi ha gent que es guanya la vida així.
4: I tant.
1: Sí. I jo, hi havia unes cues tremendes.
0: Tremendes, eh? I jo vaig dir... Doneu-nos la pitjor. O sigui, la que menys diners passi, perquè realment anem
3: per riure.
0: Sí, clar, per provar per coses, no...
1: Plaça Catalunya és un punt guai, universitat també.
0: I no li volem
1: també
0: treure a ningú, que tampoc ho vam fer. Va. Hem de dir que vam fer uns quants bolos allà, que no vam guanyar un duro, però no teníem un amic en aquell moment que...
1: Ens feia de manager i li vam apodar com el Cancino, perquè, bueno, per la meva
0: Cancino històrico.
1: És un Cancino. I llavors ell, després de cada bolo que fèiem allà al metro, ens convidava a una marisqueria gallega que ja parla amb el Paral·lel.
4: Caramba, llavors, caramba.
3: No estava... El Cancino,
0: era un senyor com Déu mana.
1: Era un senyor, era un senyor.
0: Però és que érem realment dos...
1: És que i anava, vinga, xiques, anem.
3: Però tu n'hi heu tres, perquè, perdoneu, la Patiño. En què
0: la Patiño
1: la Patiño ve després... Ve després
4: la van facturar, la van facturar.
1: La Patiño ve després de lo del metro i tal.
0: Sí,
1: ve
0: després.
1: A la Patiño jo la
3: no
1: vaig
3: va viure
1: conèixer
3: a la marisqueria, la Patiño, eh?
0: No, no. Ella va
1: no, a més, ens buscava uns bolos tremendos. Sí, tremendos. Sí, ja era tremendo tot el que fèiem.
0: Pues allò, era tremendo.
1: Los motoqueros.
0: Los motoqueros. Eren coses com... I encima ens pagàvem, o sigui, com que sempre hem sigut bastant tontes en aquest... Tontes... No hem sabut negociar. No hem sabut negociar i és allò, pam, pam. Però és que el dels motoqueros fue... Que era 20 euros per
1: aquí. 20 euros per patir, 20 euros per mi i, bueno, era...
3: Va I ho fèieu a mitges i tan felices.
1: És que sí.
3: En aquest article l'Oriol escrivia joves talentoses i amb ganes de menjar-se
0: bueno,
4: joves.
0: I ja teníem 40 potser,
1: sí,
3: no?
1: Sí, eh?
3: Bueno, home, continueu sent una mica les mateixes, no? Bueno,
0: som
3: les ganes
0: mateixes.
3: Hi són.
0: Sí.
1: Les ganes hi són, i tant.
3: Bueno, ja, Marta, explica't.
0: Bueno, jo de ganes mai tinc. O sigui, jo sempre li dic, ja ho volo, dic, quina mandra, per favor. Però després t'hi poses, però jo de... Diem, jo no m'he aixecat mai dient, uau, tenim bolo, quina il·lusió.
1: Quina il·lusió, clar, no. O sigui,
0: no,
1: il·lusió,
0: bueno, il·lusió.
1: Però després estàs allà i, a veure, jo m'ho passo bé, si no, no ho faria. Si
3: home,
1: no,
3: clar.
1: És que, clar, si no...
3: Sembla que us obliguin de cop, no?
0: Clar, no, obligació no.
1: Obligació no tenim cap, ni una.
3: I d'això de talentoses sempre us n'heu enrigut bastant, allò de ni cantem, ni ballem, ni actuem, però som boníssimes en això nostre. Què s'ha de tenir? O sigui, què teniu vosaltres? Molt poca vergonya o quina és la fórmula?
0: No, poca vergonya no, jo per, no seria la paraula per mi, però tenim autenticitat. Mira, quina ràbia m'acabo de fer.
1: Hòstia,
0: ara mateix.
1: Sí, eh?
0: Però és veritat, o sigui, juguem a fons el que tenim o el que no tenim, sí. I llavors això, a mi si hi ha una cosa que em desagrada molt quan vaig a veure algú, és quan em menteix a l'escenari, i quan va de cutre i no ho és, i quan... Això me fa molta ràbia. Llavors nosaltres juguem, mai intentem fer-ho malament, que això és una
1: no,
0: cosa
1: no.
0: Com...
1: És com... Ai,
0: no, sí. Hi ha gent que intenta com fer-ho malament i dius, no, carinyo.
3: Se't dona bé, això que estàs
0: si
3: fent.
0: Si cantem bé, cantem bé. Si ballem bé, ballem bé. No intentem fer-ho malament. Fem el que sabem.
1: Sí, i després agafar el que hi ha en aquell moment.
0: Això
1: si
0: sí, està gent
1: públic,
0: poquet.
1: Total. Però clar, sí, si hi ha el que ens doni el públic. Si el públic realment és una merda, doncs juguem amb el que el públic és una merda. I si el públic doncs dona joc, doncs juguem amb el públic i amb el que hi ha i amb les nostres vides també, perquè també traiem molta cosa de la nostra vida.
4: Jo ara en sèrio, jo crec que també és el que diu la Marta, que és important que no imiten a ningú, no enganyen.

0: canyen, són molt honestes, perquè també el món del teatre, de les escèniques, hi ha companyies, hi ha creadors que veus que no tenen veu pròpia, i elles tenen veu pròpia, que et pot agradar més o menys, pots connectar més o menys, però... I és que no és això, que no enganyen, no enganyen. Mm. I això és difícil de trobar, eh? És difícil de trobar.
1: I també hi ha una part d'atreviment, no? També ho dèieu, em sembla, en algun show, tu ho explicaves en aquest article, de què té més gràcia, ser la Clara segura i saber-ho fer tot i pujar a l'escenari, allò...
2: Que està molt bé, eh?
1: Sí, o sortir amb tot el morro, això, sent honestes i jugant, i improvisant...
2: Bàsicament és... Si no ets clara segura, que això no t'impideixi a sortir a un escenari, perquè clara segura hi ha una. Llavors, el que tu tinguis, endavant amb això.
3: Clar, és que una mica lo del metro era això. Escolta, jo què sé, no sé si sé cantar, si no, estàvem estudiant, estàvem fent coses, mira, per què no sortim allà? Però què fem? Jo què sé, doncs pues mira, va, comencem, tal,
1: i
3: és anar fent, sí.
2: I després anem a fer marisco.
3: I després, clar, perquè sobretot, davant de tot, vivim.
2: Sobretot vivim. Sobretot vivim. Més d'un cop hem fet, tenim un bolo d'aquí, demà. Ai, m'han convidat a un sopar... Anem a sopar,
3: clar, home, per favor.
1: És prioritats.
3: Sí, prioritats.
2: Prioritats.
1: Bueno, nenes, 17 anys donen per molt i heu viscut grans moments. Aquest encerclament que deu fer el TNC per exigir el cabaret, no?
3: El cabaret. Cas?
1: No.
2: Bueno, ens va...
0: Bueno, la Carme una mica la va programar, perdona, a les Carme, escales.
3: Aquell bolo, aquell bolo de la Carme que va dir «Uns programareu si tindreu un lloc a l'escalinata del TNC». No vam ni entrar.
1: Però, sí, però
3: aquest bolo ha donat per molts. Clar,
2: aquell bolo s'ha convertit en una cosa mítica. O sigui, hi ha gent que diu «Jo vaig estar allà,
3: a mi
2: veient gent... com insultàveu a les borratxes pijas aquelles, calla la boca ja, pija!»
3: I la Carme Portacelli dient-nos «No, això s'ha de posar remei, us tornaré a trucar, encara esperem,
2: ja Carme, carinyo!» Ja la fan fora. Bueno, pobra, que ja està.
0: Se li acaba. Però sí, allò va ser un invent fatal de la Carme Portacelli, perquè van ajuntar llogar els jardins del TNC per una fira de vermut o no sé què, que estava ple de guiris, d'expats.
2: Goretti.
0: I llavors, sí, un escenari...
3: Va de vermut.
0: Un escenari allà, a les escalinates, que primer la Portacelli va intentar fer un discurs com de l'inici de temporada, que ningú li fotia a casa, evidentment, i llavors, vinga, que surtin les glòries.
2: A los leones, eh?
0: El públic estava allà fent vermut i eren guiris, expats, que no sabien ni què era el Teatre Nacional de Catalunya ni d'Albània.
1: I com ho defenseu, això?
2: Mira, amb gent agressiva, amb agressivitat. És que jo recordo...
3: Va venir una tia i ens va dir «Escolta, però això, quan posen la música? Quan acabeu, carinyo?» I li vam dir «Carinyo, això està... O sigui, això ho pagues tu amb els impostos».
2: Bueno, tu o el teu pare.
3: El teu pare, segurament, perquè tu no deus pagar ni un sol impost perquè estàs pagant la universitat, te la paga el teu pare, i estàs aquí emborratxant-te i criticant a dues persones que estan treballant. Calla!
2: Calla! I així, aquest va ser el bolo.
1: Així s'enfoca.
2: Estàvem fent les proves de so i ja venien com «Perdón, es que estábamos bailando, ¿cuánto va a durar esto? Cállate».
3: O sigui, vete al ratmatat.
2: Però clar, va ser un desastre, però meravellós. Després va trucar la senyora que portava això a la ràdio per dir que havíem sigut un despropòsit.
3: La Goretti va trucar al programa.
1: Dient que havíeu sigut un despropòsit tal qual.
2: Va trucar a la ràdio amb el programa del Marc Giró,
3: nosaltres
2: era com «Ai, no, ara polèmica», i al Marc, que li agrada més
0: la polèmica, digue-li tonto.
3: Passa,
2: aquestes senyores van insultar la gent i va ser un...
3: I el Marc anava dient, clar, va ser una merda, no?
2: Sí, va ser una merda! Nosaltres hem dit «Goretti, és veritat, si és que no et podem treure la raó, va ser una puta merda, carinyo, perdó, el que et digui». Clar, quan li dones la raó ja li deixes sense... Clar, ja es pensava que ens posaríem a...
1: No, ella volia discutir.
2: No, carinyo, tens raó, però mira, ben pagades, ben estar, sí.
1: I ara que deies a Marc Giró, amb 17 anys heu passat del més underground, literalment un metro, fins al Late Show, ara que ara el show amb en Marc Giró, ni tan mal, no?
2: Ni tan mal.
1: No ha anat malament.
3: Escolta,
1: la cosa?
3: No, molt bé.
1: I què tal a la tele?
2: Pues estupendes.
3: Ens maquillen, ens pentinen, ens vesteixen.
2: Ens donen de dinar, que ja està bé.
3: Ens porten cap amunt, cap avall.
2: Tenim taxis, ens ve a buscar... Com es diu el cotxe aquest que ens ve a buscar?
3: Un Tesla.
2: Un Tesla.
1: Oh, ui, el carai. Tesla és quan vols quedar bé, que el portes.
2: No, el Tesla és molt fort, eh? Jo
1: ve que no saps ni obrir la porta.
3: Sí, sí, exacte.
2: Ens, no... ens ho va haver d'ensenyar amb un malditet així.
1: Bueno, jo més allà, no, amb en Marc Giró i a la tele, heu descobert la gràcia de ser actrices de hueco.
4: Soy una actriz de hueco. Bueno, sí, eso sí, las dos somos actrices de hueco, no pasa nada.
5: ¿Y tu frase?
4: Bueno, pero es que la mía siempre queda bien.
5: ¿No te frustra eso?
4: ¿El qué? No, porque yo le doy siempre un tonito diferente.
6: ¿A dónde va?
4: ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? Soy una actriz de método y de hueco.
3: Soy una actriz de método y de hueco. Tú saps cada setmana el que és per mi preparar-me la meva frase. A dónde va? I donar-li cada setmana un to diferent.
0: Una intenció,
3: això
0: és feina.
3: I a més, no. Perdona, això és treball, treball, treball, molt, molta, molta, molt treball de taula.
0: Molt entreno,
3: saps?
0: Molt entreno.
3: Molt entreno, molt xejo.
1: Molta dicció.
2: I a més som gent com molt d'això, perquè mai ens hem plantejat dir... que tampoc passaria res de canviar de lloc. I dic, pues, avui tu dius, jo dic, a donde va i tu dius, i què vine a presentar? La meva frase és, i què vine a presentar?
3: No, però has desmuntat el programa, eh?
2: I no, no,
1: no. La gent s'indigna,
3: no.
1: Eh?
3: No,
1: la dinàmica és la dinàmica.
3: El realitzador està allà, què fas tu allà? No. El fas tu de la Marta, tu vas a l'altre lloc.
2: A donde va i què vine a presentar?
3: I què vine a presentar i ja,
2: I ja està. I ja mira, amb
1: i
2: això,
1: ben
2: i amb això, escolta,
3: però bueno,
2: cobrem, eh?
3: A veure, portem molt l'Estanislaski a les esquenes, vull dir que això ho podem fer.
2: Vulguis que no, mira.
3: Això sí. Potser una altra cosa això... no, eh? Però això sí.
2: Mira, amb això... vulguis que no, doncs mira, hem fet una carrera a la tele amb això, eh?
1: I es construeix.
2: Quants anys portem fent A Donde Va?
3: A Donde Va des del desembre del 2022? Doncs pues mira.
0: Carai, farà 4 anys.
1: Mira si
0: vam
1: decidir la frase, escolta'm.
3: Mm-hmm. A Donde Va, eh?
1: A part d'això, també les vostres, o sigui, els vostres inicis i bona part de la vostra carrera s'ha centrat bastant, ara ho dèiem, amb la crítica. La crítica a tort i a dret del panorama català. La continueu fent, la crítica, els bolos o tal? O Marta Bernal, ara que en formes
2: no,
1: part?
2: No, carinyo, cap problema, eh?
1: Es fa des de dins tan tranquil·la.
2: Saps què passa? Que ja sí que vam començar a criticar molt el teatre català, que després deia, però després si ve gent que no és del teatre no ho entendrà. Ho rajem de
3: mira,
2: tot, si dona
3: sí,
2: per rajar.
3: Mira, és que parlem de tot, però si arribem o sigui, a parlar, no... jo què sé, de quan anem a comprar les mascarilles coreanes. Clar. I ens insultant.
2: No és tan important.
3: Que parlem al final de tot.
2: No és tan important el teatre català, que a vegades també et venen, parleu de mi, parleu...
1: No,
2: no parlem de
1: no
2: tu.
1: Parlem us de ho demanen. Sí,
2: ens ho demanen i ens demanen que rajem dels altres.
3: Oye, per què no rajeu d'això? És
2: que heu de parlar... això, digue-ho tu.
0: Això a mi també m'ho diuen, que jo raji de no sé qui. Dic,
2: tu,
0: oh,
2: dic, a mi no,
0: del...
2: no, jo no faré el que em doni la gana.
0: Sí, sí,
2: depèn
0: sí.
2: També molt, nosaltres no som beodes en excés, a però bé. És veritat que els xous una mica
3: una
2: de xupito per allà
3: sí.
2: Per abajo, i de seguida ens entonem. I llavors tres o quatre pues xupitos és
0: veritat animeu,
2: que
0: et
2: desata una mica. Sí.
1: Ho dèiem perquè, Marta, tu has estat ara a l'Òpera de Tres Rals amb la Marta Pazos. Què tal?
2: Jo, home, estic, jo,
1: més,
2: bueno, jo
1: gens actriz de hueco allà, eh?
2: No,
3: no, ahí no.
1: Allà on va i una mica més de frase tenies.
2: Tenia molta frase, massa i tot. Que jo quan sí. Vaig llegir dic, vols dir tanta frase? Sí, tanta frase. De fet, me'n van durar més de la que tocava.
1: Ah, sí?
2: Sí, va fer un pròleg allà
0: bueno,
2: que no,
0: no, no
2: tocava.
1: Gran moment, gran moment.
0: Dels millors moments de l'espectacle.
2: Que no tocava. Que no tocava, i això, clar, jo, agraïda, només tinc paraules d'amor per la Pazos i la seva confiança.
3: Home, és que, clar, mai hem dit que volíem...
2: Mai hem dit que no volem.
3: Estar en el pozo,
2: clar.
3: Saps?
2: No,
3: vull dir...
2: És que això fa
3: clar,
2: molta gràcia.
3: Si hi ha l'oportunitat, no? Una
2: la
3: oportunitat que la Pazos ha donat. Escolta, no,
2: no,
3: que,
2: no
3: que
2: carinyo,
3: parem.
2: Jo...
3: No, perquè el teatre... No, home, endavant.
2: Però si tenim una cançó que diu Sala Gran del Nacional.
3: Sala Gran del Nacional.
2: És que no anem de falses. Vull dir, tot el que ens arribi...
3: I si no la tallés, dèiem, i si no la tallés.
0: Ah, el Josep Maria Mestres, que és molt de vedets.
2: Ja li vaig dir, Mestres.
0: Mestres, cariño.
3: I pues a veure
2: que... No, és que clar, la gent diu... Bueno, tu... Bueno, cariño, en quin moment jo he dit que no vull guanyar diners, que no vull treballar,
3: clar,
2: o sigui, en quin moment?
3: I tenir experiències, clar, és que... Ostres.
0: Jo crec que més que la Marta Pazos, agafant la Marta Bernal per la Pere Terrals, jo crec que ha tancat moltes boques, perquè tots els crítics, totes les crítiques han deixat superbé aquesta senyora d'aquí, la
3: destacada.
0: Marta Bernal, i sota el seu pròleg,
3: cabaretero,
0: que baixava per la platea del Teatre Grec, i allà improvisant amb el Collboni, amb l'Illa, i
2: ai,
0: estava molt bé, ai, el Collboni.
2: Que poc caic sí, sí. Sobre les seves genolls, els seus genolls. Després me'l vaig trobar al Cruïlla, no.
0: Ah?
2: Vas dir hola,
1: no.
2: No em va ubicar.
1: Ai, sense la perruca.
0: Bueno, hi ha gent que es pensava que era la Marta Pazos
2: de
0: veritat.
2: No, això és molt fort, eh?
0: Clar.
2: És que això és molt fort.
1: O sigui,
2: la Pazos m'ha dit que ha anat a entrevistes i li han dit molt bé,
0: exacte.
2: Que ja vaig...
1: Ai, no m'ho puc creure.
2: No, és que la gent no sap la cara que fa la Marta Paz. Clar. Ho sap la gent del teatre? Alguna. Altres no. Però bueno, estupendo.
1: I durant aquests 17 anys us ha acompanyat, nenes, un públic fidelíssim, el qual agraïu per portar tants anys venint a veure el mateix show.
2: Sí,
1: quan una
2: sí.
1: cosa funciona...
3: Però, bueno, a veure, també...
2: I encara
3: veritat,
2: que no funcioni.
3: Encara que no funcioni, perquè com diu aquell dramaturg, el Jordi Pratico, sempre diu, és que el xou sempre és com que va, balla, balla, va, i diu, mare meva, això no s'enlairarà, i de cop s'enlaira, doncs pues, tal qual.
1: Mira,
3: i a més... I sí que és el mateix show, però no és el mateix show. Sempre diem que és un ésser viu, i és veritat, és un ésser viu. És com, bueno, com una onada al mar.
2: Diguem que l'estructura sempre és la mateixa. Això no canvia. Però igual que qualsevol obra de Josep Maria Miró, que és bastant...
3: Sí, a més és que l'altre dia et vaig passar...
2: Amb tot el carinyo.
0: Desordenat.
2: Arriba una obra del Maldà, comencem per darrere.
0: Sí, musical, hem tallat. Sí. Recordem com vam començar. Un brogi,
3: exacte.
2: És
3: sí, mira, l'altre dia vaig trobar, t'ho vaig passar en foto, un, bueno, li diem, no li diem guió, és un esqueleto, li diem esqueleto.
2: Sí,
3: fem un esqueleto de lo que serà el show. I era del 2015, era... Exactament igual.
2: El mateix.
1: No m'ho puc creure.
3: O sigui, l'esqueleto...
1: La fórmula, pim-pam.
3: L'esqueleto era exacte.
2: És un número musical, mierda per rellenar.
3: Mierda per rellenar.
2: Escena, mierda per rellenar. Escena, bueno, és, número és, musical.
3: Escena, descans, li diem... La mierda per rellenar li canviem el nom i li diem descans.
1: La Marta ja entra.
3: Sí. Després, fem una altra escena, després més mierda per rellenar, el número final, si és Navidad, un sorteo.
2: Si és Navidad, un sorteo, i de vegades dos números musicals, un de més.
1: Ui,
2: si
1: ens ve, teniu un dia, vamos. Clar.
0: Però aviam, aquí qui no les hagi vist que es pot pensar que són molt mamarratxos, així que ho són, però són cinèfiles, cultes, hi ha referents literaris, cinematogràfics, han fet... Expliqueu algunes de les escenes que feu, quins referents teniu, que hi ha gent que no ho pilla, que dius.
3: Que fue de Baby Jane.
2: Tenim escenes de Carmen Martín Gaite fetes pel nostre tamís.
3: Vam reescriure un conte de Carmen Martín.
2: Bueno, Paca la de abajo, que ara és Paca la bollera de abajo.
3: Sí.
2: Tot és molt bollero. No sé per què.
3: No, sempre al final. Ai, però i com acabàvem això? I com acabàvem? Jo crec que te comia el conyo. I així sempre acabem així.
2: Sempre ha acabat.
3: Sempre.
0: La cabra tira al monte.
3: La cabra tira al monte.
2: Teníem un tècnic.
3: I ella, no.
2: Que ens feia repetir per posar la llum. I sempre era com, sobretot quan me'n vagi de... O la cadena serena, no passa res, no? Quan vagi de menjar el coi, que soni el telèfon. Perquè si no, nosaltres anem cap allà.
3: Hi havia un que no, que es deleitava de com jo li feia el cunilingo.
2: Cap a mi.
3: Sí, sempre, perquè...
2: Clar. Jo sempre sóc la... No, per favor, senyora!
1: Esperarem aquest moment, bueno, ho estarem esperant ara a la presentació del Pride, aviam si
2: feu. Que ens mengem el cony.
3: Clar, sí, ens el menjarem. Sí?
0: Home, avui és el dia.
1: És el dia, ben bé. Parlem una mica d'aquesta presentació. Això, perquè hi haurà concerts de la Winnet, en Martin, la Quica Superputa i uns quants més. Sou idònies per una presentació així?
2: Pues no? Per això estem.
1: El cabaret, no? A més, un lloc on la gent del col·lectiu és, vamos, estimadíssim, no? El cabaret.
2: Sí,
3: esperem que sí. Farem, bueno, sí, farem lo nostre.
2: Farem lo nostre, presentarem, intentarem que sigui això, pues...
3: Àgil.
2: Àgil i que la gent, perquè ja ha vist els concerts, els horaris, escolta, un concert pot durar una horeta, ben bé.
3: Sí, alguns mitja hora, sí.
1: Déu-n'hi-do.
2: Així que no us preocupeu, que nosaltres intentarem que sigui tot, no?, àgil, ben mono i que fa molta calor...
1: I serem.
2: I que ens posin aigua i truita al camerino.
3: Exacte. Sí.
2: Sempre demanem truita. No sé si ens fa... El dia del carnaval...
3: Hi ha un fan que ja m'ha avisat que segurament portarà alguna cosa. Tipus truita.
2: Quin fan és?
3: Un fan.
2: Un senyor...
3: Un senyor amb barba.
2: Que és professor
0: homosexual.
2: O algo?
3: Homosexual.
1: Segurament.
0: Professor a l'estranger?
3: No.
2: És que tenim un fan que és professor de teatre a Chicago i que ens posa com a referent de teatre...
3: Una de les nostres escenes. Que està basada, bueno,
2: Cuenca.
3: En Cuenca.
1: Doncs mira, que bé.
0: Cuenca.
2: I això és real,
1: No és una... No, eh?
2: No.
1: Recomanades a Chicago.
3: A Chicago, sí.
1: Nenes, d'aquí pel món, sou internacional.
3: Pues totalment.
1: Doncs si us voleu quedar a la secció de l'Oriol Puigtauler, que ens quedem amb ell, però si no, moltíssimes gràcies per venir.
2: Jo crec que marxarem.
3: No us perdeu avui al Pride, a la plaça de la universitat, que estaran allà les artistes estupendes.
1: Donant-ho tot.
3: I al final es menjarem el conyo.
2: Vinga, de 8...
3: De 8 a 1, 8 i mitja fins a la 1.
1: I serem, doncs, Glòria Martínez,
2: Marta Bernal. I teniu a la Mani abans.
1: Ara, a les 6, molt important.
3: A les 6, no, la Mani.
1: Gràcies per venir de tot cor.
2: Gràcies a vosaltres. Ens en portem les revistes, eh?
1: Per favor.
2: Que ja tenen totes revistes gratis aquí, molt bé.
6: Mirar-me diràs, mira-me.
2: Doncs moltes gràcies.
3: Moltes gràcies.
1: Ens queda també.

0: home. Tot és comèdia.
1: Nova York sempre ha estat ciutat de somnis. Ara la Roja pot fer realitat el seu i el de milions d'aficionats. Viu la prèvia de la final d'Espanya i el postpartit amb regals, sorpreses i l'animació de l'equip del Quet i Jugues. Aquest diumenge al vespre a la Sala Cotton de Casino Barcelona, Espanya-Argentina. L'entrada és gratuïta. Reserva-la ara a casinobarcelona.com.
0: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Claudi Arcarons.
2: Ja ens han deixat les glòries cabareteres. Oriol Puigtauler.
3: Ai, tornem a estar sols.
2: Estem sols i benvinguts. Aquesta setmana, déu-n'hi-do, que hem estat juntíssims.
3: Sí, ens hem vist molt, m'has estat perseguint.
2: M'has volgut matar un poquit,
3: bueno,
2: oi?
3: No. Pues que va haver-hi un acte molt important, ja en parlarem
2: ara,
3: després.
2: Ara, exacte, cap al final en parlarem, però per començar, anem al Romea, em sembla.
3: Sí, anem al Romea, som-hi.
4: Immoral, no existeixen els llibres morals o immorals. Els llibres o estan ben escrits o estan mal escrits, i prou, i punt.
5: El retrat de Dorian Gray.
3: Que dic, com és que encara no havíeu parlat del retrat de Dorian Gray?
2: Perquè aquí se la rifaven, aquí a la ràdio, clar.
3: La Gunyalons. Bueno, jo crec que ja es pot dir que està sent un dels èxits d'aquest festival grec Ciutat, és a dir, perquè aquest espectacle passa al Romea, i que serà un dels èxits de la temporada que ve, perquè també tornarà en temporada. Aviam, retrat de Dorian Gray, la novel·la més coneguda d'Oscar Wilde, adaptada i dirigida pel Marc Rosic, amb el protagonisme de la gran, l'enorme, la diva que ens agrada, que és l'Àngels Gunyalons.
2: Ole.
3: Que fa tants anys ja que està vivint un moment dolç i un molt bon moment professional, que, bueno, està esplèndida. És, podríem dir, un espectacle perquè es llueixi ella, perquè ella fa tots els papers de l'auca, però també està molt ben acompanyada per un quintet de corda, el Leos Quintet, amb una música meravellosa composta per l'ocasió pel Jordi Cornudella, i per tres actors, cantants, actors que estan estupendos tots, que són el Pol Blancafort, el Pau Oliver i el Jordi Vidal. Tu saps de què va el retrat de Dorian Gray?
2: Sí, de què va, però recordi-m'ho.
3: És aquest pintor que pinta un noi jove, el Dorian Gray, que és com una cosa estupenda, i llavors aquest Dorian Gray es veu pintat, que és una cosa tan idíl·lica, que diu, tant de bo, jo no envellís mai i fos el quadre qui envellís. Llavors el quadre, passant això, exactament això, ell queda com si l'haguessin operat, no?, avui en dia, amb botox, i llavors el quadre l'amaga allà a les golfes i és el quadre que anirà envellint. I clar, és una novel·la de l'Oscar Wilde, que a més fa poc s'ha reeditat amb una traducció nova del Yannick Garcia, un pròleg de l'Albert Serra, que parla molt del desig, de la mirada, de l'obsessió per la joventut, per la bellesa, aquests temes que són tan actuals.
2: Absolutament.
3: I a part, era una novel·la que va ser polèmica quan va sortir, finals del XIX, perquè clar, molt homoeròtica, no? Hi ha Lord Henry, que és un dandi, el pintor, el model, aquests mons subterranis de Londres. Bueno, molt recomanable, està molt bé l'espectacle i la Gunyalons està divina.
2: Estupendíssima.
3: Divina.
2: Serà el Romea fins al 2 d'agost. I ara anem al Vertebra Dansa.
3: Bueno, doncs parlem de dansa i de Terres de l'Ebre, no? Perquè si durant molts anys va haver-hi el Deltebre Dansa, com el seu nom indica, a Deltebre, era un festival que havia nascut a Tortosa i que ara torna a Tortosa i es diu, canvia el nom i es diu Vertebra Dansa, de vertebrar, però també alhora una referència a l'Ebre. I llavors és un festival que fa molts anys que existeix i que uneix la formació per a ballarins professionals, és a dir, tallers, amb la programació d'espectacles de dansa, de circ, per tots els públics, que està molt bé. De fet, va guanyar fa uns anys un premi al millor festival europeu. Vull dir, penseu que hi van ballarins de tot el món a fer tallers amb gent del nivell dels Pippin Tom, el Wim van der Kebus, i llavors, a part, es fa una programació oberta al públic, on hi ha propostes de dansa contemporània, de flamenc, la Chachi, el tal, l'Anna Hierro, llocs
2: Israel
3: com...
2: Israel Galván, sí, noms importantíssims.
3: Israel Galván no, però dic que la Chachi, que recorda aquest flamenc... Sí, com el flamenc contemporani de l'Israel Galván, el Rocío Molina, això, l'Anna Hierro, Aleta, aquest espectacle que coneix els castellers i la dansa, i tot per allà, a Tortosa, vull dir que fantàstic.
2: Un plan estupendo.
3: I passa aquests dies, per tant, si us voleu acostar, acosteu-vos-hi.
2: Què fem? Saltem el d'Ensana o fem la Margarida?
3: Fem la Margarida Xirgo,
2: va. Margarida Xirgo, que l'heu donat a les Rosa Voladeres.
6: compartir amb vosaltres que estic molt agraïda de rebre aquest any 2026 el Premi Margarida Xirgo. Sento profundament que som Xirgo, tota la companyia de Tinc un bosc al cervell, des de l'Alícia, la directora, la Guadalupe, l'autora, tota la companyia, tots els...
3: Bé, doncs sentim la Rosa Boladeres, perquè ja es va fer públic, i aquest dilluns, és a dir, demà passat, s'entrega, es fa la gala d'entrega del Premi Margarida Xirgo, que ha guanyat aquesta gran actriu terrassenca, molt estimada.
2: Però tu dius que s'ho mereix tot.
3: S'ho mereix tot i més. I jo, clar, a Núvol som part implicada en aquest premi des de fa 5 anys, perquè l'organitzava l'ADB, el Frederic Roda, ara el Núvol amb la Federació de Grups de Teatre Amateur de Catalunya, i hem notat tant, o és que ho hem notat, de missatges de l'alegria i el carinyo de tant del sector teatral com de tot el públic perquè la Rosa Boladeres guanyés aquest premi. A més, hem de recordar que és un premi que no es dona trajectòria, és un premi que es dona a la millor interpretació femenina de l'any, això homenatge a la gran Margarida Xirgo, i aquest muntatge, Tinc un bosc al cervell, que es va poder veure a la Sala Beckett, el text de la Guadalupe Sait era espectacular, la direcció de l'Alícia Gorina també, i és que el que feia la Rosa Boladeres era increïble, a més acompanyada per actors nens i nenes menors d'edat en escena. Serà aquest dilluns al Teatre Romea a les 7 del vespre amb actuació de la gran Glòria Rivera. L'Alícia Gorina llegirà la glosa i la Rosa Boladeres conversarà amb la Jèssica del Moral, gran presentadora, periodista cultural i presentadora d'aquest acte.
2: Doncs felicitats des d'aquí, Rosa Boladeres.
3: Visca la Rosa.
2: I ara sí, abans de marxar, Oriol, aquest dimarts vam ser a la llibreria Finestres amb el coreògraf del moment, en Marcos Morau, director de la Baronal, per la presentació que fèieu del primer volum de Bitàcules, una col·lecció de l'Institut del Teatre. I res, just abans vam gravar aquesta conversa amb ell. Et sembla si la posem?
3: Som-hi.
2: I marxem, no? Dani Puntiprats al control, deixeu-m'ho dir ara. I ara sí, cap a les finestres.

0: Oriol Puigtauler, hem arribat a la llibreria Finestres. Per què hem vingut, exactament?
1: Doncs estem aquí presentant una nova col·lecció, cosa que sempre és una alegria, col·lecció de llibres, que es diu Bitàcoles, i a més jo crec que és una mica especial, mal m'està dir-ho per la part que a mi que tinc d'implicació, perquè és la primera col·lecció, almenys a Catalunya, i a altres llocs, que mostra els processos de creació dels nostres millors creadors i creadores. I ara, clar, el primer volum que hem presentat, o que presentem avui, que presentarem avui a la Finestres, és dedicat al Marcos Morau i la Veronal amb La mort i la primavera.
0: I tenim la sort de tenir aquí al costat Marcos Morau, coreògraf, director exacte de la companyia La Veronal. Com estàs?
2: Hola, bona tarda, molt bé, molt a gust i content de ser el primer, el bateig, el feu amb mi, i jo
1: total,
2: em deixo
1: total.
2: Batejar perquè tinc uns padrins molt macos, Oriol Puigtauler, companyia, la fotografia, Sílvia Poch, tothom que s'ha acostat a aquest projecte. Jo no soc molt de compartir els projectes perquè són misteris,
1: són
2: coves profundes i misterioses, però en aquest cas tenia tot un equip molt maco que volien estar allà i jo m'he deixat.
0: I ara t'anava a dir, et va costar, o sigui, perquè és allò, obrir la porta de casa a processos que són, a part de misteriosos, són molt íntims, vull dir, que vingués aquest senyor d'aquí als assajos a escriure cada detall que veia, et va fer cosa o vas dir que sí de seguida?
2: Vaig dir que sí de seguida. Jo crec que Oriol i jo ens coneixem de ja fa molts anys i ho va posar molt fàcil.
1: Uns anyets, ja.
2: I ell venia, estava allà, mirava, la fotògrafa igual, tothom que estava treballant per a Bitàcoles estaven... d'alguna manera sense que jo me n'adonés, no? Que és la màgia d'un procés. Sàpiga que tu estàs sent testimoni d'un procés de creació i testimoni de dubtes, de troballes i de coses que no saps bé en què es convertiran. I molt, jo crec que ha sigut molt honest per part nostra. Ens hem obert, hem deixat que entrin i el resultat és meravellós, amb molt de gust. Jo no ho hagués pogut fer millor.
1: No, també vull dir jo que la filosofia de Bitàcoles, que és això, mostrar els processos de creació, hi ha un disseny comú, que és el gran Pau Masaló, dissenyador gràfic i creador escènic, i llavors cada llibre tindrà un editor diferent i un fotògraf diferent. En aquest cas, el primer llibre, els textos són meus i les fotos de la gran Sílvia Poch, però cada llibre, cada volum tindrà una història diferent, també perquè cada espectacle és diferent. I clar, nosaltres vam ser una mica conillets d'Índies, el Marcos, la Veronal, la companyia, i tots plegats, perquè estàvem pensant en el llibre al mateix temps que el fèiem, no? Jo també era en els assajos, que aquí he d'agrair al Marcos, he d'agrair al Juanma, el productor de la companyia, al TNC, a tothom, que ens va obrir les portes, literalment, ens va posar l'acreditació i podíem entrar i sortir quan volíem, però alhora també, evidentment, els ballarins i les ballarines de la companyia, perquè és això, tenir allà un xafarder, una xafardera, la Sílvia Poch per allà fent fotos com una ninja entre els ballarins... Però, bueno, ha sigut molt bonic i també jo crec que un dels regals que hi ha en el llibre és que vaig poder anar a Venècia a l'estrena l'any passat a la Bienal de Dansa de Venècia l'1 d'agost i poder veure com passaven l'espectacle que havien assajat al Teatre Nacional, al Taller de Pintura i a la Sala Gran on van poder estar bastants dies per ser dansa fent assajos tècnics i tal, a passar a un escenari molt més petit, a fer una altra versió, que això el Marcos ja està molt acostumat, no?, a fer espectacles que llavors a cada vol una mica s'han d'anar modificant. Home, crec que va ser un luxe, i ser testimoni d'això és un luxe. I també a mi m'agrada que aquest llibre mostra també molt figures que normalment estan més amagades, com pot ser una ajudant de direcció, que és la Mònica Almirall, o gent que fa vestuari, il·luminació, escenografia... perquè si no sempre sembla que tot es fa sol o que tot hi ha el gran creador o creadora, no? I aquí m'agrada visibilitzar alguns dels noms que han fet possible La mort i la primavera.
2: Sí, és una evidència de que jo no estic sol davant d'un projecte d'aquesta envergadura. Jo tinc un equip i hi ha un equip humà que està al meu voltant, si no seria, no seria possible. És a dir, com deia ell, no? Escenografia, vestuari, producció, dramatúrgia, ballarins, suport, assistència, no sé, és com has d'estar ben envoltat i molt recolzat emocionalment també per a poder dur a terme qualsevol projecte, i a mesura que vas creixent i vas fent-te gran i vas d'alguna manera generant més impacte o expectació, també tu et generes més inseguretats perquè la gent espera més de tu i la cosa creix, però creix en totes les direccions, també cap a l'èxit, però també cap a dintre i cap a la por i cap a ser capaç de sostenir tot aquest do que se m'ha donat, no? El podré mantenir. És una cosa que ningú parla d'ella, no? Però que és una cosa que està present.
0: Que de fet ho expliqueu, no? I en Jaume Forés Juliana ho explicava en un article de Núvol de, ostres, que fort llegir, no?, aquesta part de la por que tenies, per exemple, de l'estrena a Barcelona. Vull dir, ja no tant la de Venècia, però que teníem una mica més de respecte com seria l'impacte aquí. Per què passa això?
1: Bueno, concretament el Marcos deia un creador valencià amb un dramaturg italià, que és Roberto Frattini, fent Rodoreda, clar, la gran Rodoreda, i fent La mort i la primavera al Teatre Nacional de Catalunya. Clar, això, tant el Roberto com tu, les entrevistes, que també hi ha entrevistes a dins, ho comenteu, no? D'aquesta por, també és veritat, del món de les lletres, no? Estem ara aquí a la Finestres i al món dels escriptors, de la literatura catalana, que també déu-n'hi-do, és un
0: tan
1: món
0: consagrat,
1: és
0: no?
1: un món que mira molt el que es fa, sobretot amb adaptacions escèniques, i en aquest cas una adaptació d'un espectacle de dansa amb molt poca paraula, i on la paraula no era en absolut la protagonista, no?
2: No, jo, com dèiem, jugava amb una ambivalència entre por i al mateix temps jo volia ser radicalment transgressor, en el sentit, no volia donar-li a l'espectador
1: rodoradià,
2: no volia donar-li amb ells el que volien esperar de mi, no? I no volia fer al Teatre Nacional de Catalunya el que s'esperava que es fes amb l'obra d'aquella senyora meravellosa, no? Jo pensava en ella, no en el que la gent s'ha apropiat d'ella, no? I clar, aquí hi havia un dilema, no? Perquè clar, evidentment, quan tots pensem en literatura catalana i amb els tòtems i amb els déus i amb les sacralitats, jo també pensava, però estem aquí per trencar-les, no? I per apropar-nos a elles des del present i des del teatre i llenguatge. Jo no sé ja si seria simpàtica o no, si seria una dona oberta o no. El que està clar és que una dona profunda, gòtica i superintel·ligent. I m'hagués agradat conversar amb ella sobre la MUP, sobre el projecte que van fer sobre la seva novel·la. Perquè tindríem molt a dir, molt a conversar. Ella ha generat en mi un món increïble. Ella és una mestressa de la paraula, de la filigrana i de la llengua, però més enllà de la llengua, per a mi, de les imatges i del món que ella es va inventar en aquesta novel·la. Evidentment, ella pertany a aquestes persones que tenen el do de la paraula i d'escriure situacions, paisatges i personatges fascinants, però en mi, a banda del català i de la matèria en la que està escrit, que és preciós com escriu, és el que genera i la dimensió, de ficció imaginativa que ha provocat en un altre creador, com en aquest cas sóc jo. Jo és el que abraço de la novel·la. No, jo sé que algun català vindrà i dirà que maco com escriu, i el més maco és com estàs descrit. Però jo et diria, jo això ho compro, però també et compro on em porta ella amb aquestes paraules. No? Per tant, crec que és fascinant la quantitat de capes que hi ha en Rodoreda. No és com escriu, és on et porta, i és que era una dona feminista, catalanista, exiliada, patidora, però fascinant i complerta. No? A mi, no sé, em sembla com un personatge bastant, que si fos antipàtica em semblaria estar just, justificat.
1: Bueno, era una dona molt forta, i la vida que va tenir i l'exili va ser molt, molt dur, però és que llegint La mort i la primavera és allò que quan llegeixes llibres o veus pel·lícules, veus obres, que dius, però d'on et surt això, no? Aquestes imatges tan bèsties, no? De que els morts els hi posem, els omplim de
2: ciment a la boca, els posem dins dels arbres,
1: que tapem els ulls a les embarassades, que amaguem els nens, els tanquem als armaris. Ús, aquesta foscor, aquest poble que no sabem ni on és ni a quina època, però que és un sistema de terror, no? Que és, i al final d'estar parlant de la mort, del suïcidi o de la depressió, i com la primavera, no, amb la seva crueltat, tot torna a florir, tot torna a començar, i a la primavera les flors que no apareixien a l'espectacle, les glicínies que destrossen les façanes, però com la crueltat de la primavera fa que, no, que el món vagi girant i li és igual.
2: És una generalitat, és una generalitat total.
3: L'exili és una cosa, el sentir-te sense país, perquè en realitat és com si estiguessis sense país, comprens? Però, per altra banda, jo crec que per un escriptor o per un artista, una vida difícil i èpoques dolentes, això és importantíssim per tenir una capacitat de com en diré ara jo, et converteix en més humà, comprens? L'adonar-te i el viure malament t'humanitza, i això crec que és important. Aleshores, evidentment, hi havia l'enyorament i hi havia la pena de no ser, de ser fora del país, però des del punt de vista d'escriure, em penso que potser he escrit millor els anys de cultura francesa i de llegir francès, em penso que m'han fet molt de bé.

0: Jo que vaig començar a entrar a l'univers Rodoreda amb La parcel·la del diamant, de cop, quan arriba aquest llibre a les meves mans, dius, espera un moment, és la mateixa senyora la que ha escrit una cosa i l'altra? I dius, sí, i pots trobar coses, no? Però diguem que en La mort i la primavera ella està totalment despullada, rabiosa i lliberada, no? I és una cosa que ha escrit ella durant molts anys i que malauradament no s'ha publicat en la seva vida, s'ha publicat post-mortem, i això fa que també tingui un halo de misteri aquesta novel·la, que també l'acompanya.
1: I que a més és l'obra, digueu, més irrepresentable de Rodoreda, que per això també dius allò de estem jugant amb foc aquí. Com ho veu, com eren aquests primers assajos que tu ja tenies molt clar, Marcos, que hi havia d'haver la Maria Arnal i que havia de ser un concert? Com, Oriol Botxauler, aquí també pots anar entrant, de com eren aquells primers moments?
0: Jo quan arribo a l'assaig ja més o menys ho tinc al cap. Tinc al cap una imatge, una seqüència, unes seqüències, i jo no improviso en quant a la peça. Evidentment, jugo amb la improvisació i jugo amb... Ai, jo volia començar amb aquest text, amb aquesta cançó, però vaig a moure-la ja aquí perquè hi ha una cosa de ritme, hi ha una cosa de curves, no?, de dramatúrgies internes pròpies, però que volia fer un concert, que no volia fer servir el text de Rodoreda, que volia partir de lo que ella m'havia inspirat a mi, tot això estava més o menys clar. Com traduir-ho amb dansa? Pues és poc a poc, ara anem a construir una imatge, una escena, una situació, una tensió, amb una musicalitat, amb una corporalitat, amb una textura, i vas d'alguna manera treballant, comentant. Jo treballo molt dialogant amb el cafè, amb la Mònica, o amb el Roberto Frattini, o amb el meu equip. Estic aquí, em passa esto, crec que hem de barrejar aquesta escena amb aquesta altra, perquè si no serà molt il·lustratiu. I jugues com a creador, que no vols donar-li a l'espectador les coses molt mastegades, però al mateix temps vols fer-lo entrar en una muntanya russa, no? I és com intentar jugar cada dia amb... Vale, jo és el que tenia al cap era esto, però ara en directe m'estic trobant amb aquesta altra cosa i no la vull desaprofitar.
1: Et va sorprendre alguna cosa de la manera en què treballa,
2: sí,
1: Marcos?
2: Sí, aviam, estar a la sala d'assaig ja és, a part que un luxe i un privilegi, veure això, la rapidesa, també perquè té un equip boníssim, repetim, des de ballarins i ballarines, però tot l'equip artístic, però la rapidesa de creació, i al mateix temps em va encantar a l'assaig general al TNC abans de viatjar cap a Venècia, com durant l'assaig general, això, el Marcos a platea amb un micro, sense parar la funció es anava... Bueno, anar comentant coses de la música, això una mica més cap aquí, això més cap allà, de la llum, del moviment i tot. Lorena, fes una mica més cosetes per aquí, ara surt per allà, no, tu per aquí, per allà. I una funció, un assaig general, que no parava, i el Marcos dirigint en directe. Això ho vaig trobar preciós. I llavors també l'arribada a Venècia, pensem, passar d'assajar, pensant a la sala gran del TNC, per anar a Venècia, un teatre molt més petit, amb un escenari molt més petit, allà, en qüestió d'un dia, dos dies, adaptar-ho, canviar-ho, val, i fer ja una altra versió, que això passa també molts bolos, no?, que segons l'espai heu d'adaptar.
0: A mi això em posa molt, m'agrada molt.
2: Això t'agrada?
0: Sí, perquè és que és creació, quan dius creació en viu, és que tu tens tots els ingredients, tots el teu equip, al teu servei, ells, evidentment, saben com treballo, i jo puc demanar fins a un límit, no? Jo sé que li puc dir al Max, Max, més terra aquí, Sílvia, les bluses es desabrotxen, fem algo, Lorena, entra per aquí, Marina, surt més tard, Uriel, canvia la música, Arnal, no aquí, i tothom està, no és que jo mani i tots ho veixin, però tots estan dintre i jo estic fora. Llavors el que està mirant la imatge, la foto o la pel·lícula sóc jo, ells confien en mi i a poc van construint. I clar, jo ahir m'oblido que està Oriol, que està el papa de Roma o que està la pròpia Mercè Rodoreda. Jo ahir intento entrar dintre del meu cervell i fer viatjar totes aquestes imatges, perquè sé que al final l'espectador està davant de tota una aventura d'estímuls, plàstica, visual, conceptual, i tot això ha de funcionar, i cada detall compta.
1: Jo, bueno, no sé què és el que t'ha sorprès més també a tu, llegint el llibre de, ai, això, mira, no m'hi havia fixat, però la pàgina 47 de l'argot que s'acaba creant, no?
2: Les frases sentides, a més també veus així d'una manera molt gràfica, perquè és un llibre, hem de dir, molt visual, amb molta foto, amb material també, això, plans de llums, renders d'escenografia, vestuari, i això, la pàgina 47-48, a mi m'agrada molt perquè hi ha la foto de les ampolles d'aigua que el TNS dona per cada ballarí, cada membre de l'equip artístic, i llavors aquest conjunt de frases de coses dites en els assajos, perquè a més veus també que els idiomes dels assajos eren català, castellà, anglès, francès, perquè és un equip molt multi, i també, bueno, només amb aquestes frases, aquí vull una mica més de mascletà, aquí tal, aquí veuràs que hi ha molt text, no t'espantis.
1: Exacte.
2: Bueno, són frases...
1: Intentar de fer-lo normal, no poético. És que n'hi ha de boníssima.
2: Exacte, i llavors comentaris també del mateix equip, no? La Mònica és la memòria, els ulls i el ritme de l'espectacle. Aquí parla de la Mònica Almirall com a ajudant de direcció, que és qui porta una mica també un altre registre de l'espectacle, que és alhora qui permet que el Marcos pugui estar creant, no?
0: I jo, clar... I
2: després d'això, de jo anar a diversos assajos, anar fent una mica de diari, vaig pensar, és que no, com que també anaven tan ràpid creant, pensava, és que no té sentit dir dia 1, dia 3, dia 7. I llavors se'ns va ocórrer també amb el Pau Masaló, gran dissenyador, i jo li vaig passar tot de frases, i ell em va proposar aquesta mena d'explosió, i a mi això em va agradar molt. Vull dir que també això és un llibre molt visual, i que no ho hem dit, és un llibre que, això és un encàrrec, i és una col·lecció de l'Institut del Teatre i la Diputació de Barcelona, i ells volien un llibre sexy, i jo crec que ho hem aconseguit.
1: És molt
2: hem aconseguit
1: sexy,
2: fer un llibre sexy, aquest format llibre-revista, amb un format així mitjà, i que per un llibre d'aquests sobre taula, que per tenir-lo a casa i quedar molt bé amb les visites.
1: Hot, hot, hot, i... Ja anem acabant perquè em sembla que us hauran...
2: Sí, hem d'anar a fer la presentació, que patiran a baix.
1: Però, ja per acabar, vosaltres us va costar trobar un dia per quedar, per fer l'entrevista?
2: Ui,
1: que
2: sí.
1: Us va costar tant que veu acabar fent un arròs a casa de Marcos Morales.
2: Un arròs al forn, sí, va ser l'única manera. Que és exacte, que sembla que jo m'autoconvidés.
1: Home,
2: era,
1: Oriol.
2: Fins i tot ell està a Barcelona, imagina't, era impossible quedar amb ell. Al final,
1: què passa amb aquesta agenda, Marcos? Tu ho portes bé? Estàs cansat? Estàs esgotat? Perquè ara te'n vas a Japó, Berlín també. Bueno, explica'ns una mica, però quin punt estàs?
0: Intento estar connectada amb ara aquí amb vosaltres dos. Vinc d'assajar ara del Prat a l'Artesà, gran teatre, que estic fent un projecte sobre Mishima, que estrenem al Japó ara el 28 d'agost, i després fem una altra creació en la Bernal, que inaugurem ara un festival a Itàlia, Living and Living. Després, bueno, és que podria estar així fins al 2030. Intento estar connectada amb el que estic vivint ara mateix, perquè si parlem de gent des de projectes i de coses, pues, bueno, massa coses. Però he après a gestionar-ho, he après a trobar un equilibri entre la meva vida personal, la meva vida laboral i professional, i no sé fer altra cosa, m'agrada molt el que faig i disfruto, i sóc un afortunat.
1: La Mary Poppins de la dansa?
2: La Mary Poppins. Ell va allà on el truquen, i com la Mary Poppins, quan ha acabat, deixa la família de Göteborg, de Berlín, de París, i ara cap a Tòquio.
0: Con un poco de azúcar es da...
2: Exacte, exacte.
1: Nois, moltíssimes gràcies per rebre'm. Que vagi molt bé aquesta presentació.
2: Gràcies
1: i res,
2: a tu.
1: Marcos Morau, ens tornem a veure, aviam per on serà. I Oriol Puigtauler, moltes gràcies per el programa d'avui que ens has donat.
2: Mira, aquí em teniu.
1: I res, ens veiem demà. Nosaltres ho deixem aquí, però continuem demà amb més Tot és Comèdia. Que vagi molt bé.

0: Tot és comèdia, amb Claudi Arcarons.
1: Ser Tarragona, Ràdio Reus.
2: El 31 de juliol, 1 i 2 d'agost, els 40 i els 40 Clàssic, al Festival Jardí de la Boella. Abans dels concerts, el ritme i la música ho posem nosaltres. Tots els èxits dels 40 de la mà de l'Adrià Ortega i només els seus números 1 dels 90 i 2000 dels 40 Clàssic amb el Sergi Sánchez i Adrià Soler. 31 de juliol, 1 i 2 d'agost, Festival Jardí de la Boella, a només 10 minuts de Tarragona i Reus.
3: Crea espacios felices con Toldo Serrano. Conéctate ahora a tu toldo o pérgola con un 50% de descuento.
4: Toldo Serrano. Viste el interior. Vive el exterior.
3: Encuentra tu tienda más cercana en toldoserrano.com.
5: Els 40 Summer Live 2026.
6: 27 de juliol, 10 de la nit, Salou, passeig de Jaume I.
7: Viu la festa de l'estiu a l'aire lliure i completament gratuïta. Passa una nit plena d'èxits amb David Álvarez i Sergi Sánchez i les actuacions de
8: Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Daniela Blasco, Siderland, Marcos i Piquete.
9: Els 40 Summer Live 2026. Tota la informació sobre dates, artistes i ciutats a los40.com i els40.cat.
10: Amb el suport de l'Ajuntament de Salou.
11: Amb la col·laboració de Remar Espais, on l'experiència en comprar o vendre marca la diferència.
12: Aquest estiu, Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.

0: Sobre els col·lectius més vulnerables ofereix una seixantena de refugis climàtics, tant interiors com exteriors, tot i que els exteriors són insuficients per minvar l'alta temperatura. Centres cívics, equipaments culturals, centres sèniors, rambles, carrers, parcs o espais verds. Cristina Morón, tinent d'alcalde.
1: Mantenim oberts els refugis climàtics.
0: I uns 1.200 comerços, al doble de l'any passat, a la demarcació de Lleida s'han tornat a oferir com a refugis climàtics, diu des de Pime Comerç Manel Llaràs.
2: Tots els comerços estan identificats amb un cartell amb el que fica que és un refugi climàtic.
0: I gairebé a tots els pobles les piscines obren fins a 8:45 de la nit per adaptar els serveis municipals als episodis de calor intensa.
3: En aquest context, els sindicats reconeixen que s'han fet canvis i millores pel que fa als protocols per prevenir els efectes de la calor a la feina, però alerten, Pau, que hi ha empreses que continuen sense aplicar-los.
4: O bé no els apliquen o bé denuncien els sindicats, són massa genèrics.
5: No diuen, per exemple, qui ha de donar l'ordre d'aturar l'activitat, cada quan s'ha de descansar, o, per exemple, no assignen a ningú doncs, la tasca de vigilar les alertes dels serveis meteorològics.
4: És Mònica Pérez, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres de Catalunya, en declaracions a SER Catalunya. I coincideix Reyes Solaz, secretària nacional d'UGT a Catalunya.
6: Els protocols només són útils si després s'apliquen. Per tant, és imprescindible reforçar les actuacions de la inspecció de treball, especialment durant els episodis de calor extrema.
4: Per als sindicats cal que les empreses adaptin horaris i uniformes, a més de garantir espais de descans i organitzar millor les pauses. Tant des de Comissions Obreres com des d'UGT reclamen a les administracions públiques el compliment dels protocols.
3: Davant de tot plegat, avui avancem la previsió del temps. Núria Seró, què hem d'esperar per aquesta tarda?
7: Hola, molt bona tarda. I també haurem de parlar d'alguns núvols d'evolució en punts de muntanya que podrien deixar algun ruixadet al Pirineu. Les temperatures ja superen els 30 graus i a l'interior aniran entre els 34 i 38. Els valors seran molt similars demà i també tenim per davant una jornada i una nit marcada per unes temperatures molt altes. Tenim avisos ja activats per calor nocturna tant al sud com també al nord. Demà serà una jornada amb més núvols d'evolució a la tarda al Pirineu per Pirineu que podrien deixar alguna tempesta forta. La temperatura de l'aigua del mar demà estarà al voltant dels 24 graus a la Costa Brava, 28 a la Costa Central i 29 a la Costa Daurada.
3: Avui, que per ser el Pla Alfa està activat per risc extrem d'incendi forestal en 21 municipis i ha restringit l'accés a 3 espais naturals. De la crònica política, Junts defensa que Puigdemont tornarà literalment peti qui peti. Així ho ha assegurat el secretari general del partit, Jordi Turull, en la seva intervenció al Consell Nacional de Junts aquest matí, 2 dies després de l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea a la llei d'amnistia.
4: Jordi Turull considera que la sentència és una victòria per Catalunya i per l'independentisme, més d'un gran pas per la democràcia i per al retorn de l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Lluís Puig i Toni Comín.
8: El retorn del president i dels exiliats, del conseller Puig i del conseller Comín, arribarà. Tingueu-ne tota la confiança. Per molts que vulguin estar en contra, el president Puigdemont tornarà a Catalunya. Peti qui peti, tornarà a Catalunya.
4: Turull ha encoratjat el partit a guanyar la confiança de la ciutadania, especialment després dels resultats de les últimes enquestes d'intenció de vot que pronostiquen una important davallada de Junts. A més, ha aprofitat la seva intervenció per criticar la inversió de l'Estat a Catalunya.
3: Inversió que, per cert, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha admès que ha de ser superior.
9: L'Estat ha d'invertir més? Sí. Però per què no passem de la queixa a la feina? Consorci d'inversions, que és el que ha plantejat el govern de Catalunya. I que tirarem endavant, ja us hi dic jo.
3: Passant 2:45 de la tarda, previsió per aquesta tarda a Barcelona. A partir de les 6 se celebrarà la manifestació de l'orgull LGTBI. És el punt final d'un mes, Gemma, de festa i reivindicacions.
10: Sí, les carrosses, la música i el color sortiran de plaça Universitat a les 6 de la tarda, recorreran el centre de la ciutat, avançaran per la Gran Via fins a Tetuán i baixaran per Passeig de Sant Joan fins a arribar a Arc de Triomf. I allà, al Passeig Lluís Companys, la festa seguirà fins a la matinada amb concerts a l'aire lliure amb artistes com Zahara Reif.
3: L'altra cara de la moneda de la celebració són les agressions que continua patint el col·lectiu.
10: Sí, segons l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, fins a dia d'avui, en el que portem d'any, s'han registrat 170 actes d'aquest tipus, la majoria al carrer. El perfil de les víctimes són persones d'entre 18 i 35 anys.
11: Han produït discriminacions a carrers, places, parcs, amb un 21%,

0: continuant de l'àmbit laboral, que està al 15%, i per tercer àmbit de més incidències registrades ens trobem a internet i xarxes socials amb aquesta distribució dels discursos d'odi, no?
1: És Cristian Carré, coordinador tècnic de l'entitat.
2: Malgrat tot, en mig segle la situació del col·lectiu ha evolucionat molt favorablement. Un dels termòmetres d'aquest canvi social és el cinema.
1: Sí, que en el conjunt de l'Estat es tradueix en la mostra pionera FIRE, que fa més de 30 anys que programa històries sobre diversitat afectiva. Antoine Leonetti n'és el director.
3: I en general les històries que es presentaven al principi eren molt dramàtiques. Això feliçment ha canviat moltíssim. Podríem dir que feliçment estem desbordats amb pel·lícules de temàtica que toquen el tema de la fluïdesa del gènere de manera general. I això és un gran avançament, una gran evolució.
1: El festival va sorgir del primer espai segur i centre de referència d'Espanya per al col·lectiu, la Casa Lambda de Barcelona, que es va crear el 76, tot just caigut al franquisme.
2: Precisament avui, 18 de juliol, es commemoren 90 anys de l'inici de la Guerra Civil. Coincidint amb aquesta efemèride, el Memorial Democràtic ha presentat una base de dades inèdita dedicada a les milícies antifeixistes de Catalunya, Vicenç Llorca.
4: L'Arxiu Nacional de Catalunya acollirà aquest conjunt de dades que inclou més de 37.000 fitxes de milicians catalans recollides durant 11 anys. Les dades són al web i permeten fer cerques per identificar les persones i les seves trajectòries vitals. Jordi Font, director del Memorial, en feia una valoració.
5: Des de l'acadèmia, des del treball acadèmic, el treball rigorós, doncs posar els resultats que s'obtenen d'aquest treball, doncs posar-los a l'abast de la ciutadania.
4: A més, aquest cap de setmana s'estrena un podcast de 6 capítols que recorre testimonis orals originals i també s'han seleccionat fragments del diari de Pilar Duaigües per fer-ne una trentena de petites peces audiovisuals.
2: Són dades que es van recuperant, com també la memòria de les més de 5.000 persones que van perdre la vida en psiquiàtrics catalans durant la Guerra Civil.
6: Quan surt l'article del diari Ara, que diu que en aquella època crec que parlaven de 2.400, llavors vaig donar compte que el meu avi era la punta de l'iceberg, perquè havia molt més.
2: És el testimoni de l'Antonio Blanco. El seu avi va morir fa 88 anys al psiquiàtric de Sant Boi. La vida de l'Antonio, com tants d'altres, no va morir per una malaltia mental, sinó per desnutrició. 90 anys després, la seva història, també la de les altres víctimes, continua sense pràcticament explicar-se.
7: L'avi de l'Antonio va ingressar al psiquiàtric de Sant Boi fa 100 anys, el 1926. Es deia Ruperto Blanco García i tenia una malaltia mental.
6: Jo, referències del meu avi, per casa tenia una petita de la meva mare, no del meu pare. El meu pare mai va dir res.
7: Nascut en un petit poble de Sòria, va arribar al centre de Sant Boi amb una vintena de persones més. En el moment en què l'avi de l'Antonio va entrar al psiquiàtric, no hi havia cap mena de registre, ni d'entrades ni de sortides de pacients, ni del menjar que es repartia. No és fins l'any 1936, quan van començar a fer llistes pràcticament per tot.
6: Fins al 36 no va passar res, perquè no n'hi us good news. És que no hi ha res des del 26. Al 36 no hi ha res, ni un informe metge ni res. 10 anys sense res.
7: Malgrat això i coincidint amb l'inici de la Guerra Civil, la situació al psiquiàtric va empitjorar.
8: La causa troncal és que faltava menjar, o sigui, faltaven recursos. S'ha de sumar unes condicions de vida complicades. Estem en una guerra, estem en un psiquiàtric, amb tot l'estigma i amb totes les situacions que provoca.
7: Qui ha permès a l'Antonio saber qui era el seu avi és l'historiador Marcos Robles, qui fa 2 anys va rebre l'encàrrec de la Direcció General de Memòria Democràtica de la Generalitat per elaborar un informe sobre les víctimes als psiquiàtrics catalans durant la Guerra Civil, víctimes que no van morir ni al front ni sota les bombes.
8: Vaig trobar un document amb les defuncions, era un índex. Vaig fer el buidat de l'índex i ja vaig percebre que hi havia més defuncions als psiquiàtrics del que tocaria.
7: Entre les descobertes de la investigació, té clar quina és la que més li va sorprendre.
8: La gran quantitat de gent i, sobretot, intentar fer arribar a la gent que és una tragèdia molt gran.
7: L'Antonio i en Marcos insisteixen que les persones que van morir als psiquiàtrics haurien de ser considerades víctimes col·laterals de la Guerra Civil. Un cop fet el recompte i treta a la llum la història, el seu objectiu és divulgar-la i ajudar a d'altres famílies. Malgrat la duresa d'aquestes històries de vida, asseguren que no busquen ni culpables ni responsables. L'Antonio celebra haver aconseguit saber qui era el seu avi.
6: He pogut completar el cercle del meu avi.
2: Publicitat i tornem.
9: Ser Tarragona, Ràdio Reus. Hermanos Llaurador, acierto seguro en las reformas de baños y cocinas. Somos tu gran especialista. Visita hermanoslaurador.com y descubre auténtica calidad a precios que te van a gustar. Hermanoslaurador.com.
10: El 31 de juliol, 1 i 2 d'agost, els 40 i els 40 Clàssic, al Festival Jardí de la Boella. Abans dels concerts, el ritme i la música ho posem nosaltres. Tots els èxits dels 40 de la mà de l'Adrià Ortega i només els seus números 1 dels 90 i 2000 dels 40 Clàssic amb el Sergi Sánchez i Adrià Soler. 31 de juliol, 1 i 2 d'agost, Festival Jardí de la Boella, a només 10 minuts de Tarragona i Reus.
11: Aquest estiu, Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.
12: Nueva York! Tothom té la mirada posada cap a Nova York. La final del Mundial només es viu un cop cada 4 anys. I la Roja ha aconseguit el passi d'or. Aquest diumenge, a les 9 del vespre, lluitaran per la segona estrella. Espanya-Argentina. L'equip del Keti Juga serà a la sala Cotton de Casino Barcelona. Amb regals i sorpreses per animar la prèvia i passi el que passi, el postpartit.
13: És gratis, eh?
12: Més informació a casinobarcelona.com.
14: Amb la col·laboració de Material Building, veiem CAT i compramostupiso.com del Grupo Inmobiliario Heritage.
2: 6 minuts i seran 2:45 de la tarda. És el moment de repassar l'agenda cultural del cap de setmana, aquesta vegada amb la Gemma Parellada, l'Eva Hidalgo, la Mercè Marc i en Pau Puig.
1: El barcelonès, més enllà dels concerts de l'Orgull, hi ha l'espectacle de drons al parc del Fòrum, llums i música clàssica. El Drone Art Show farà ballar els petits objectes voladors amb les melodies de les quatre estacions de Vivaldi i d'altres hits de la música clàssica. I si busqueu un altre ritme, aneu al Parc Nou del Prat de Llobregat, que el Festival Soundit ruixarà la nit d'electrònica amb un cartell que inclou Valium, Kiernan Labo o Moxie. Per un pla més tranquil podeu anar a les sessions de cinema a la fresca i música en directe que es fan al fossar del Castell de Montjuïc.
15: Tengo que encontrar a mi hija.
16: Pues vuelvenos a llamar.
1: Aquest dissabte a les 10 del vespre s'hi projecta l'oscaritzada Una batalla tras otra, seguida del concert de Belén Natalí. Siempre cuido todo lo que miro, toco lo prohibido. És per instal·lar-se a la gespa i podeu portar pícnic. I una altra proposta nocturna per estalviar calorades, aquesta pels més curiosos, és la de fer una de les rutes dels vespres amb història. A Poble Sec hi ha festa major, hi haurà vespre de flamenc a la plaça del Sortidor i més concerts als jardins de les Tres Xemeneies i al Berguedà. Demà diumenge se celebra la trobada tradicional del Pi de les Tres Branques. És a Castellar del Riu, comença a 9:45 del matí, i hi haurà gegants, castellers i la Cobla Pirineu.
17: A les comarques tarragonines, cap de setmana musical. A Salou torna el Festiuet com una de les grans cites pels fans de la música catalana. A partir de les 7, Ginestà, Laxambusto, Figaflaues i ja de matinada, els Búhos. I a Barberà de la Conca... Onzena edició del festival La Nit 5.1, una proposta cultural i gastronòmica que combina música, monòlegs i vins, espais emblemàtics del municipi. Aquesta tarda, monòlegs amb Laura Grau i a partir de 9:45, els Pets. El producte que t'imposen té un disseny especial. I a Reus, nova edició del Contemporani, un espai de trobada per compositors, intèrprets i creadors de música contemporània amb concerts, accions participatives, conferències i cinema.
18: A Talarn, al Pallars Jussà, nova edició del Music Experience. Celebra el 10è aniversari, ho fa amb una programació més extensa i diversa de la seva trajectòria, confirmant un creixement sostingut que l'ha convertit en un referent cultural del Pirineu català, La Fumiga, Búhos i avui a les 11 de la nit. No és Freddie Mercury, sinó el seu grup tribut, Good Save the Queen, des d'Argentina, terren al Pallars, per homenatjar la banda mítica britànica. I al nord, a les Valls d'Àneu, 19a edició de les Baiolat, plenament consolidat com un referent de les arts escèniques per a tots els públics al Pirineu i que continua sent una eina clau per situar el territori al mapa cultural. Reservons-nous, mon amour. Entre els noms destacats d'aquesta companyia, la francesa Cirque In Extremist, que presentarà In Extremist, un espectacle de circ d'alt risc basat en equilibris al límit, que s'estrena a Catalunya, per cert.
7: I a Girona... Cap de setmana de festa major de Palafrugell. Aquesta nit a les dues, concert de Dan Peralbo i el Comboi. Després de la flamant inauguració del 40è Festival de Peralada i a la nit, avui el certamen ofereix una original proposta que combina gastronomia, música, dansa i tasta al mirador. I un últim apunt per acabar aquesta nit, 12a cantada de veneres a Sant Antoni de Calonja i actuaran els grups Peix Fregit, Americanos i Arjau.
2: Ens queden els esports. Els esports amb la de demà, que és una data marcada en vermell al calendari, la final del Mundial que enfrontarà Lamine Yamal amb Leo Messi, dues autèntiques estrelles del futbol. Santi Ovalle, bona tarda.
16: Què tal, Gemma? Bona tarda. D'aquí unes hores s'entrena la selecció espanyola, també la selecció d'Argentina, a la prèvia d'aquesta gran final entre Espanya i el combinat albiceleste de la Copa del Món. Després dels entrenaments, ja a descansar els equips, les activitats de premsa es van fer en el dia d'ahir, amb roda de premsa de Rodri Hernández i Luis de la Fuente, i també de Scaloni i el Dibu Martínez. El larguero va parlar Dani Olmo, però el protagonisme no podia ser d'una altra manera, se'l van dur Leo Messi, que en un acte amb fans que es va produir prop del Madison Square Garden va explicar el com es va produir aquella famosa foto on surt fa 18 anys banyant un nadó anomenat Lamine Yamal.
19: Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo, que lo que digo es una locura, pero nada, es uno de los mejores del mundo en este momento, sin duda.
16: Leo Messi es va desfer en elogis cap a Lamine Yamal a la prèvia d'aquesta final marcada pel duel entre el passat i el futur blaugrana.
2: Gràcies, Santi. Per cert, que avui a les 11 de la nit s'enfrontaran França i Anglaterra pel tercer lloc d'aquest Mundial. Amb aquesta informació, amb la informació esportiva, arribem al punt de 2:15 de la tarda.

0: Zona gastronòmica a 10 minuts de Tarragona i Reus. Compra les teves entrades a laboella.com. Festival del Jardí de la Boella. Que no t'ho expliquin.
1: El 31 de juliol, 1 i 2 d'agost, els 40 i els 40 Clàssic, al Festival Jardí de la Boella. Abans dels concerts, el ritme i la música ho posem nosaltres. Tots els èxits dels 40 de la mà de l'Adrià Ortega i només els teus números 1 dels 90 i 2000 dels 40 Clàssic amb el Sergi Sánchez i Adrià Soler. 31 de juliol, 1 i 2 d'agost, Festival Jardí de la Boella, a només 10 minuts de Tarragona i Reus.
2: És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: Fira gastronòmica a 10 minuts de Tarragona i Reus. Compra les seves entrades a laboella.com. Festival del Jardí de la Boella. Que no t'ho expliquin.
1: A Reus, la salut té un nou referent, Clínica Alomar.
2: Diagnòstic ràpid amb especialistes i diagnòstic per la imatge d'alta precisió.
1: TAC cardíac únic a la província. PET-TAC i gamma càmera. Tot el procés diagnòstic i quirúrgic en un únic centre.
2: Clínica Alomar, Reus.
3: Els 40 Summer Live 2026. 27 de juliol, 10 de la nit, Salou, passeig de Jaume I. Viu la festa de l'estiu a l'aire lliure i completament gratuïta. Passa una nit plena d'èxits amb David Álvarez i Sergi Sánchez i les actuacions de Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Daniela Blasco, Siderland, Marcos i Piquete. Els 40 Summer Live 2026. Tota la informació sobre dates, artistes i ciutats a los40.com i als40.cat. Amb el suport de l'Ajuntament de Salou.
4: Aquest estiu, Cadena Ser i Ser Catalunya.